0: deixe atrapado,
1: te darás cuenta
2: que no pots menjar diners,
0: de que os cartos non son comestibles,
1: de que no puedes comer dinero.
2: El futur
3: és teu.
1: El futuro
4: en nos.
1: Onda ODS.
2: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
4: Per a un món més just i sostenible.
1: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.